I què voleu, animalers? Pues anem a tindre animalers. Lo que faci falta. Què voleu, locura? Què voleu, pitiditos? Me caga la mare que vos ha parit.